impressions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

recordant molt, moltíssim a Lori Meyers i emborratxar-me. Armin van Buuren, Natalie Goya, Viva la Òpera. 4 minutets sobre les 8:30, vinga, hasta les 9. En Blue Radio, Despertador Blue.

Tenemos la respuesta. Vinga, senyores, que monanem, que tanquem la paraeta. Un saludo del Tommy Hunter, bon plaer, que tingues molt bon dia. Nosaltres tornem demà a partir de les 7 del matí en esta sintonia amb Blue Radio. See you.

de maig de 2026. 18 minuts sobre les 9 del matí. I per així estem en el temps del 100% Radio Fórmula, on obrim la premsa musical i ens posem en seguida al dia junts. Salutacions cordials de Jessica Mesa. Un plaer acompanyar-vos. Fins les 10, ja sabeu que també ens acompanyen G-Sport i s'encarreguen del patrocini. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I recordo que tot està fet així. G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de portar a terme tot el procés de fabricació de les seues prendes. Es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14, i a la web gsport.es. Si eres deportista, els tens que conèixer. Agafem la premsa, ens parem en la primera pàgina on tenim l'efemèride. I ahí es conten que avui felicitem l'aniversari a Leonard Albert Kravitz. Bueno, pues el coneguem com a Lenny Kravitz. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1964 a New York. És cantant, compositor, actor, fotògraf, multiinstrumentista i productor. El seu estil, bueno, pues abarca des del blues, rock, soul, funk, reggae, folk i balada. Ell va néixer a Nova York i dir-vos que sa mare era una actriu coneguda, una actriu afroamericana d'ascendència Roxy Rocker. El seu marit era promotor de jazz i producció de televisió. Per això, Lenny Kravitz, bueno, pues, se va criar en un ambient dedicat a les arts. Des de ben xicotet, només amb 5 anys, ja tenia clar que anava a ser músic. I, de fet, va començar a tocar la bateria. Els seus pares, que eren amants del jazz i del blues, el van recolzar des del primer moment. I per això la família se va traslladar a Los Angeles, on ell podia continuar la seva carrera musical. Allí sa mare també va continuar, bueno, pues, protagonitzant sèries com, per exemple, The Jefferson. Lenny Kravitz sempre l'acompanyava, inclús de quan en quan feia algun cameo xicotet en alguna sèrie. Però la carrera musical començaria allà per els anys 80, quan gràcies a la discogràfica Virgin Records publicaria el seu primer disc. Entre seus èxits, que en són moltíssims, bueno, pues avui hem decidit començar amb este California, que segur que recordaràs. Avui comencem amb Lenny Kravitz, perquè és el seu cumple. Si és també el teu, felicitats, disfruta del teu dia, per molts més.

que regressa als escenaris en aquest 2026 amb una tercera etapa del seu Greatest Hits Tour. Després de l'èxit de les dues primeres fases per Amèrica i per Espanya. La gira naix com a una celebració junta amb milers dels seus seguidors després de tres dècades de trajectòria. En el repertori conviuran clàssics imprescindibles en la carrera de Mònica Naranjo com el Desátame, Sobreviviré o Europa. Ho faran junta amb material més recent com el Por un Like. A més de guinyos especials celebrats per els seus seguidors com la recuperació de les cançons de l'àlbum Chicas Malas. Estes són les noves dates. Estarà, comença la gira el pròxim 3 de juliol a Bilbao. Després passarà per Almeria,

la previsió de l'oratge per avui, per als pròxims dies. Una info que llegim a través de la web oratgenet.com. Avui es conten: els pluviòmetres porten més d'una setmana de vacances i esta setmana tampoc tindran molt de treball, perquè potser a partir de divendres augmenta la probabilitat de ruixats en forma de tronada al nord. Però fins a aquest moment l'oratge continuarà estable i la calor ben viva, tot i que avui afluixarà un poc. Demà dimecres l'únic canvi que podem notar serà que les temperatures voldran recuperar els graus que puguem perdre avui, anunciant-nos un final de mes de maig ben calorós, amb màximes que voldran tocar els 30 graus a la costa i els 35 al centre i en punts de l'interior. Dijous encara serà un dia més calorós, tant de nit com de dia, amb temperatures nocturnes que ja marcaran valors de nit tropical a la costa i màximes enfilant-se cap als 35 graus. Serà a partir de la vesprada de dijous quan augmenta la probabilitat de tronades, però només afectarien les terres de l'interior i del nord. Visitem també l'últim model de AIMET per veure els valors en les temperatures. I vegem que se queden ben altes, eh? Sí. Avui la màxima prevista a Xàtiva, 31 graus. Demà en seran 33. Les mínimes no han baixat estretxe. Pel que fa a la probabilitat de pluja, de ruixats, bueno, pues no n'hi ha, eh? 0%.

descansos noves de Nil Moliner. Ahí estaba Nuestro Jardín. Cançó nova des del seu àlbum Nexo. Nil Moliner ja ha obert les portes de Nexo, un projecte on l'artista aposta per reforçar la connexió emocional amb els seus seguidors a través de cançons molt més personals i directes. El cantant català inicia així una nova etapa musical marcada per la honestitat, l'energia positiva i voler estar més prop del seu públic. El disc aplega després de l'èxit del seu anterior disc i consolida així a Nil Moliner com a una de les veus més reconeixibles del pop espanyol actual. Segons explica el propi cantant, Nexo naix amb la intenció de crear vínculs més profundos amb les persones que escolten la seva música. Quería conectar aún más a mi gente, asegura l'artista. Bueno, pues esa es la idea, que todos tengamos...

voleu demanar-se algo més d'ell i així descobrim un poc. Segur que en les pròximes setmanes parlem d'ell perquè estarà fet tot un superventes. Obrim ja 100% peticions. Avui obrim en l'edició del dimarts, 26 de maig de 2026. I des d'ara fins les 2, ja sabeu, com cada dia, el nostre temps en la sintonia de Blue. Al 90.2 de la FM i en 3W Blue.

0: Món de veritat.
1: Quantes vegades t'hauràs conegut a gent així per xarxes socials i després t'has quedat amb les ganes de conèixer-lo en el món de veritat? Bueno, pues és el que li ha passat almenys a ells, eh? Ahí estaven Buos i Juan Magán. Ahí estava el món de veritat. I per així tinc una petició per a que posem a Kylie Minogue. El tema que escolliu, el de Padam, Padam. Bueno, pues ens quedem amb ella. Dedicada esta per a la reina del Sàhara, que ens han contat, bueno, pues que porta uns dies que no pot escoltar-nos, perquè la tenim malalteta. Bueno, pues vinga, ànima, recuperar-se pronto.

seva última publicació i s'ha vist titulat El Baifo. Bueno, pues un disc que conté temes com La Graciosa, El Golpito, o este que va ser el primer que va presentar, Ni Borracho. Bueno, pues Quevedo, que ha fet la banda sonora perfecta per a l'estiu de 2026.

Teddy Swims des de la llista. És un dels 50 més importants i actius del moment. I mirant la premsa, me trobe amb que avui se celebra el Dia Mundial de Dràcula. Bueno, pues anem a saber per què. És un dels personatges de terrors més icònics de tots els temps. I avui és homenatjat a tot el món. Cada 26 de maig se celebra el Dia Mundial de Dràcula.

novelista irlandès Bram Stoker en l'any 1897. Per això sí, se va basar en una figura històrica real. Stoker va basar la seva novel·la de terror gòtic en el príncep Vlad III de Valàquia, originari de Romania, que tenia com a apodo Vlad el Empalador. Degut a que va ser molt cruel i despiadat amb els seus oponents i les persones que el traicionaven. Els torturava de les pitjors formes possibles. S'estima que va haver més de 100.000 víctimes empalades als boscos romans. Això va servir d'inspiració per a l'escriptor Stoker i per a la creació de la seva obra El Conde de Bàcula. Esta novel·la se va publicar el 26 de maig de 1897, d'ahí que s'hagi escollit esta data per a celebrar el Dia Mundial de Bàcula. Bueno, pues si a tu també t'apassiona este món, Dràcula, els vampiros i tot això, bueno, pues que sàpies que avui seria un bon dia per veure una pel·li o llegir-te un llibre d'estos. És que demà més guaranà.

que gustéis temperar-s'hi el seu superèxit. I got a feeling. Tinc un presentiment. Pues els fans també tenen un presentiment amb ells, eh? I estan pensant que Fergie podria tornar a la banda. Serà un presentiment o serà cert? La nostàlgia va ser una de les grans protagonistes en el recent entregat American Music Awards 2026. Però sense dubte, un dels grans moments de la velada va ser quan va aparèixer per allí Fergie amb els Black Eyed Peas. I és que la cantant no només va posar en l'alfombra roja prèvia a la gala junt als seus excompanyers, sinó que a més també va eixir a l'escenari amb ells quan els van entregar un premi a millor cançó retro per Rock That Body. Fa quasi una dècada que els quatre integrants originals del grup no compartien una aparició pública d'esta envergadura. I per això el públic del recinte va reaccionar quan es va veure junts amb una gran ovació. Fergie se va ficar roja, no sabia on amagar-se. Will.i.am, Apple, D.A.P. i Tabú, bueno, pues la van abraçar. El grup tornava a estar junt. Oficialment, tot apunta a una reunió puntual per a celebrar este reconeixement. Però, clar, els fans estan, bueno, pues, fent que les xarxes socials traguen fum, dient que Fergie ha tornat al grup. Bueno, pues, per la seva part, els periodistes van preguntar a la banda. I, per exemple, Will.i.am va dir això. Siempre tendremos esta conexión. Per altre costat, Fergie, entre rises, va afirmar que ella ja tenia plans per al futur en solitari. I va dir, quizá esto solo sea al comienzo. Bueno, pues ya veurem en què se queda tot això, Però sí que saben que els Black Eyed Peas tornen a estar junts, almenys de moment així personal, com a una amistat. Obrim així una nova hora de 100% peticions amb 10 minuts sobre les 11 del matí. Molt bon dia a tots.

Sevilla. Y como no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. Y una Inmes Plataforma Blue estará allí. Vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia. I dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La fira de la tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta. Amb Plataforma

revisava per ací el tema I Just Might, d'actualitat, eh? Això en els teus mesos. Però prepara't perquè en seguida t'anem a posar un tema del record, un gran èxit que van a portar-nos els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

sí, recordant al gran Tino Casal amb un dels seus imprescindibles, Embrujada. Un gran èxit, un tema del record de la mà del mirador del passatge. Menjars per emportar amb sabor casolà i de gran qualitat, que això és molt important. No te conformes amb qualsevol cosa. Passes després per el

0: I si ja tens clar què vas a demanar, pots fer comanda. 635 433 744 i vine a bé amb el mirador del passatge.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al mirador del passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Blu Radio Checa, tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

0: Rafael Guarà. Adoba el mes de maig amb sabor.
1: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
0: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música.

petición. Ahora en este matí del dimarts, 26 de maig. Si vos apetís algun tema, ja sabeu, que fins les dues anem a acompanyar-vos per ací. Qualsevol moment podeu enviar un missatge, WhatsApp o telefonar al 678-60-53-30. Es digueu que vos apetís escoltar.

amigos, Mafalda Cardenal y Yarea. Mis botas horteras. No está en llista, pero de momento, porque esta semana tenim a este etiquetat com a candidat, al igual que Shakira amb el seu Dai Dai. Pues esperen que ho aconseguisquen els dos. Són les 12:30. I què tal si ara ens quedem amb un tema del record? Amb un dels imprescindibles per a la banda d'elefantes, que jo no lo sabia.

Queda bé este dato per a fer una cançó, però és que a més és cert, eh? I estan culturitzant-nos un poc ells. Ahí estan, La La Love You. Les meduses no tienen corazón. Col·laborant Montser Periné. Bueno, pues les meduses no tenen ni cor, ni cervell, ni ossos.

aquests dies s'ha celebrat els premis de l'American Music Awards, els premis de la música americana. Que per ahir s'havia vist els Black Eyed Peas, tots junts, junta, Fergie. Algo que el públic havia celebrat molt. Bueno, pues m'havia fixat jo en esta dada curiosa, un poc més cotilla. Però anem a ser professionals i anem a contar-te què és el que ha passat, eh? S'han celebrat a Las Vegas i dir-vos que estos que acaben de sonar, el grup surcoreà BTS, han conquistat amb el premi més important de l'any, el de American Music Awards Artista de l'Any. Bueno, pues se l'han emportat ells, eh? Els BTS tornen a demostrar així que el fenomen global del K-pop continua més viu que mai. Per la seva part, Sabrina Carpenter, que no va estar per allí, eh? No se sap per què, se va emportar el premi

van ser els protagonistes importants de la nit, eh? Tant hora, només 5 minuts i alcancem la una de la vesprada. Bueno, pues anem a quedar-nos amb els xis d'Efecto Mariposa que estan revisant els seus vells èxits junt als tres artistes, com per exemple Pablo López, que els acompanya en este Por Quererte.

la banda de 21 amb una nova cançó, Troia. I la volem per a la llista. La tenim etiquetada com a candidata. Pues que tinga sort. Descobrirem el dissabte si s'ha colat o no entre aquests més importants i actius de Bloom.

0: 6 com alcancem la 1 i mitja i començarem en seguida a descobrir la novetat del dia, la que ve de la mà d'autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, esteu preparant una excursió, un event, necessiteu desplaçament per a molts, allà estan ells, donant-nos sempre el millor servei. Autobuseschambitos.com. Ahí teniu tota la informació que pugueu necessitar. I també en este telèfon, 6696-930-910.
1: Novedad.

Així el 100% peticions per avui. Completarem en seguida l'edició d'este dimarts 26 del 5 del 26. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Desitjar-vos que acabeu de tindre un bon dia. Bona vesprada i que no patiu massa calor. I si ho necessiteu, posem en marxa en seguida l'aire condicionat. Recordeu, Blue Radio, l'única ràdio amb aire condicionat de tota la FM. En seguida, Àlex Elfà ja està per ací preparant una nova edició del Tendido Pop. Es quedeu en les millors mans. Fins demà!

0: Instagram. Y como no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. Y una y mes plataforma Blue estará allí. Vivir la fira desde dins. Divendres durant tot el dia. I dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.
1: Remember the Lux, en cabina Vicente Buitrón.

toda la familia. Y como no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. Y una y mes plataforma Blue estará allí. Vivint la fira desde dins. Divendres durant tot el dia. I dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb plataforma.

0: Este divendres, dissabte i diumenge, Rafelguaraf torna a omplir-se de sabor amb la Fira de la Tomaca. El recinte firal es convertirà en el gran punt de trobada de la comarca, amb gastronomia, música, comerç, activitats per a tota la família i, com no, la protagonista indiscutible, la Tomaca de Rafelguaraf. I un any més, Plataforma Blue estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí, connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continuï creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafelguaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.
1: El Disc en Valencià el patrocina autoblázquez.com, els especialistes en el cotxe d'ocasió.

0: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
1: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
0: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
1: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
0: Citroën. Consulta citroen.es.
2: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Sátiva. Carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
3: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: ¿Quién es?
5: El momento de relax.
6: Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
7: Rafelguara, adoba el mes de maig amb sabor.
8: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafelguara.
7: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
8: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
7: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
8: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
7: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
8: Rafelguara, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
7: viure-la
8: i compartir-la.
9: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7 i mitja a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617 409 523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudeix de la nostra cuina de

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 26 de maig, on el València una volta ha finalitzat esta temporada i a l'espera de que comence pues, a planificar-se la pròxima temporada 26-27, anant coneguent el que seran les altes, les baixes, els pròxims fitxatges de l'equip de cara a l'any que ve, també pues, tot el treball que va fer l'equip de cara a la pretemporada. Anem a aprofitar estos dies, així en l'informatiu, per anar pues, fent balanç a lo que ha sigut la temporada del València, que va finalitzar el passat cap de setmana, en eixa victòria davant el Barça, que no va poder ser culminar-la en eixa gran final, que haguera sigut el haguer pogut jugar la Conference, competició europea, la pròxima temporada, però ja diem, pues ara, estos dies, farem balanç, evidentment molt marcada, la temporada per eixa primera volta de la Lliga del València, que ha penalitzat i molt a l'equip, perquè la segona volta ha sigut pues, en uns números brillants, que ja dic, ara comentarem i analitzarem, i també dels nous propis que té este València, que ens ha deixat este final de temporada i que estos dies també pues, anem a anar parlant. Avui